L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.
1: Si la nena estima el riu, graus tocant i me pego, anem xucant. Quan em busquen va pujant a l'ego, no és per tant, perquè sempre va enrere, era enrere.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Firamúsic es donarà el tret de sortida amb Metalbusters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

desert, amb 39 de febre. La lluna plena il·lumina el camí, el meu cap desvarieja. L'anglès que condueix, em desvetlla d'un son feble, em toca el braç i diu: s'ha mort en Michael Jackson.

passat. La senyora Tanaka compra verdures per fer el dinar. Avui és l'aniversari del seu fill, que en fa 23. Dos iens a la mà, tot resplendeix i després...

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o a la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, balla en versió impossible la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
2: I'm always ready, Tom. You know that. I think you were born ready.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el ball

Els Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclòs a la Mercè i fora. Escenaris com doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual doncs, això escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Firamúsics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, balla en versió impossible la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 8, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la convivència de Catalunya i la unitat d'acció per fer front als reptes crucials durant el seu tradicional discurs amb motiu de la diada.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
1: El cap de l'executiu català ha fet una crida per traslladar el sentit de país també a l'educació, l'habitatge, les infraestructures o el nou finançament, àmbits crucials que, segons Illa, durant massa temps no han rebut els recursos adients. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes i han deixat com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois, durant el dispositiu policial d'aquest dijous a la tarda al fossar de les Moreres. Arran de l'acte d'Aliança Catalana i la contramanifestació de l'independentisme d'esquerres, els antiavalots han separat els dos grups, però han fet algunes càrregues contra els antifeixistes per evitar que accedissin a la plaça. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez.
3: Hola, què tal? I molt bona diada. Una jornada que ha de ser força tranquil·la a gran part de Catalunya. Una altra vegada, despertant aquest matí amb força fresca, i fins i tot hi ha algunes temperatures que han baixat dels 5 graus a les valls pirinenques. En canvi, la tarda acabarà sent un palet més càlida que la d'ahir. Arribarem a moltes comarques entre els 25 i els 30-32 graus, que assolirem en alguns racons de l'interior de Girona o també del Pla de Lleida. De núvols poquets, alguns a la costa, poc destacables, i aquesta tarda sí que algun de més gruixut tindrem al voltant del Montseny, l'interior de Girona, amb alguna gotellada, algun ruixat, força puntual. N'estem pendents a la xarxa.
1: Pel que fa a la mobilitat amb motiu de la jornada d'avui d'aquesta diada, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica desplega un conjunt de mesures de reforç al transport públic per facilitar els desplaçaments de la ciutadania als diferents actes commemoratius que se celebraran avui arreu del país, amb més servei de busos interurbans i també un augment de l'oferta a Ferrocarrils de la Generalitat i a Renfe. I en els esports, el Lleida és el primer equip classificat per a la final de la Lliga Catalana CB, que s'està disputant a Tarragona. L'altre finalista sortirà del duel que jugaran avui Barça i Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el Festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o a la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

blanca. Ay, que venga la mañana. Ay, que venga otra.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 11, us parla Eduard París. Institucions, partits i entitats continuen passant durant aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de successió, Rafael Casanova. En declaracions posteriors, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
2: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures. Una nació que sempre ha esdevingut un sol poble. I avui és més important que mai de reivindicar-ho.
1: Durant el seu discurs, Rull ha apel·lat també a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. També ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont a l'exili, titllant-lo d'infàmia. En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una terrible falsa normalitat. Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que la força de Catalunya com a poble ha estat la força de saber sumar i avançar tots junts.
3: El que volem és que Catalunya avanci, però Catalunya només avançarà si ho fem tots i totes plegats i plegades, sense deixar ningú enrere. Que aquesta Diada Nacional de Catalunya sigui la diada de tothom.
1: Collboni també ha recordat la diada d'ara fa 50 anys, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que 50 anys després aquests valors tenen més vigor que mai. I per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha felicitat la diada a través d'un missatge en català a les xarxes socials. A la xarxa X, un missatge que deia: aquest 11 de setembre celebrem una Catalunya oberta, plural i diversa, que mira el futur amb esperança i ambició. I en successos, una dona de 27 anys ha mort en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura d'Altafulla, al Tarragonès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a 2:15 d'aquesta passada nit. Per causes que s'estan investigant, tres turismes es van veure involucrats en un encalç. La conductora d'un dels vehicles va morir i quatre persones més van resultar ferides de diversa consideració. La víctima mortal era veïna de l'Arbós i amb aquesta ja són 91 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui Barça i Manresa juguen la segona plaça de la final de la Lliga Catalana ACB, on s'enfrontarien al Lleida. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 12, us parla Eduard París. Continuen els actes d'aquesta diada nacional de l'11 de setembre. Mentre a Barcelona es continua fent l'ofrena floral, mirem ara cap a Sant Boi de Llobregat, una ciutat també molt vinculada a la història d'aquest 11 de setembre. I és que aquest any es compleixen 50 anys de la diada del 1976, la primera que es va poder celebrar públicament després del franquisme. Seguint els actes, i tenim des de TV l'Helena Duran. Helena, com s'està vivint aquesta diada des de Sant Boi?

0: Després s'ha fet la tradicional ofrena floral davant de la tomba de Rafael Casanova a l'església de Sant Baldiri, on, a part d'institucions i entitats del municipi, també hi ha assistit Lluïsa Moret, l'alcaldessa, o Josep Rull, president del Parlament. Tot seguit, la celebració s'ha traslladat a la plaça de l'Ajuntament, que és on som ara mateix, des d'on s'ha iniciat una cercavila popular, no sé si la sentiu aquí de fons, i doncs és una cercavila molt, molt festiva, amb els gegants, amb els grallers, amb l'àliga o amb el lleó, però també s'hi han desplegat doncs, 6 senyeres de 50 metres de llargada representant els barris de la ciutat per commemorar doncs, aquest 50è aniversari. La cercavila té previst acabar a la plaça de Catalunya amb una ballada de sardanes i precisament allà, a la plaça de Catalunya, és on, tal com deies, fa 50 anys es va celebrar la primera diada post-franquisme a Catalunya, que va ser multitudinària. Per tant, des d'aquí, des de Sant Boi, una diada, podríem dir, molt passiva, però també molt marcada pel record d'aquesta jornada que fa 50 anys va convertir la ciutat en un símbol de recuperació de llibertat.
1: Moltes gràcies, Elena. I com veiem, Sant Boi de Llobregat, un dels molts municipis que avui congreguen actes commemoratius d'aquesta diada de l'11 de setembre. Pel que fa a les reaccions a l'ofrena de Barcelona, ens quedem amb la de Josep Rull, president del Parlament, que ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida. Durant el seu discurs, Rull també ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. Anem també amb un apunt de mobilitat a Rodalies, perquè a causa de dos robatoris de cable que afecten la senyalització entre Lleida Pirineus i Puigverd, de Lleida Artesa i l'estació de França i Bifurcació Glòria Esclot, els trens estan registrant retards de 20 minuts de mitjana. Personal d'ADIF està treballant per repostar el material sostret amb la major brevetat possible. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Continuen els actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre. A Lleida, la defensa de la diversitat i la cohesió social centren la commemoració que s'està celebrant encara en aquests moments a la nau central de la Seu Vella. Connectem en directe des de UAU Lleida Ràdio. Judit Castellà, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí. I l'acte institucional ja està encara en la seva recta final. Un acte institucional que no s'ha desmarcat massa de la línia dels últims actes institucionals a Lleida i que també s'ha volgut enfocar en el context polític i social per defensar la voluntat d'integració i també la diversitat del país. Ha passat fins ara la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, que ha defensat que només d'aquesta manera, només defensant la integració, es podrà enfortir aquesta cohesió social i ser una societat oberta per fer front a les forces populistes a les quals, ha dit literalment, hem de plantar cara. I també ha parlat fins ara el president de la Diputació de Lleida, Joan Talàs, en aquest cas, ha defensat, ha centrat el seu discurs en defensar el llegat de Vallverdú, figura clau també d'aquest acte institucional de la Diada d'enguany, i també ha defensat la sobirania com a garant de la democràcia. Al seu torn, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha defensat una Catalunya que garanteixi drets, però també que demani responsabilitats i que parli i protegeixi la llengua catalana. Una Catalunya, ha dit, que es construeix també des de Lleida i des de la Paeria. L'acte, ara d'aquí una estona, acabarà amb la intervenció del conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, i amb el cant dels segadors.
1: Moltes gràcies, Judit. I com veiem, Lleida, un dels molts municipis avui a Catalunya que congrega actes commemoratius d'aquest 11 de setembre. I pel que fa a l'ofrena que s'ha celebrat aquest matí a Barcelona, entre les moltes reaccions polítiques, ens quedem en aquest cas amb la de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha destacat que la força de Catalunya com a poble ha estat la força de saber sumar i avançar tots junts.
3: El que volem és que Catalunya avanci, però Catalunya només avançarà si ho fem tots i totes plegats i plegades, sense deixar ningú enrere. Que aquesta Diada Nacional de Catalunya sigui la diada de tothom.
1: Collboni també ha recordat la diada del 1976, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que 50 anys després aquests valors tenen més vigor que mai. I un apunt en esports per tancar. Lleida és el primer equip classificat per a la final de la Lliga Catalana CB, que s'està disputant a Tarragona. L'altre finalista sortirà del duel que jugaran avui Barça i Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o a la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la Veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Em desperta la consciència que la lluita va extingir i modero el meu afecte amb distància. Dono cabuda a les temptacions, les emocions, partícipes de cada experiència. No tinc esclaus lluitant per la seva independència. El cervell està vetat a liderar les pertinences i et vull. Més a prop o més lluny, el que ens faci bé. Donar vida al nostre espai i al nostre temps. El meu al·licient es troba al Shambhala dintre meu. T'ho explico.

L'amor m'ha bategat de moltes formes i no existeixen normes que puguin governar el teu neguit. I si vols prendre partit, escolta el cor en soledat i veuràs com la veritat despertarà la teva essència. L'amor va més enllà del nostre afecte. Si encara et sents modesta, no dubtis en germinar el

m'estima el teu cor l'entorn i així com en conseqüència dic que t'estimo a tu i entenc si un dia el canvi dic que em vol viure lluny però fer-te còmplice de mi amb tu i amb mi, no ets conscient que brotes més, felicitat al teu entorn, he set present i la gent elegant

reclama viure amb joia cada transformació. Si sóc un escull inevitable, aparta'm per si no m'aparto, per si no ho veig clar. Per si la veritat no es deixa entendre en un cor adulterat, provem l'atzar. Ara que ens veig valents, fem-ho ben fàcil i ens farem també.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda i bona diada. Són les 3, us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya. A Sant Feliu de Guíxols han fet un homenatge a Josep Irla pel seu 150è aniversari. Tots els detalls de l'acte des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
2: Sant Feliu de Guíxols ha commemorat aquest 11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya amb un homenatge a Josep Irla, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. L'acte s'ha fet al cementiri municipal davant la seva tomba, amb una ofrena floral institucional i un parlament en record de qui va ser president de la Generalitat.
3: Aquest és l'acte, aquest homenatge al president Irla, és un dels actes centrals que es fan a la demarcació de Girona i que reuneix a totes les administracions. De fet, en el cas de la demarcació de Girona, Irla és un personatge essencial per conèixer tota l'evolució democràtica del nostre país. I com a defensor de la democràcia i de les institucions, doncs avui tenim l'ocasió de retre aquest homenatge per tal de dignificar la seva figura, però sobretot el seu llegat.
2: L'homenatge a Josep Irla s'enmarca en l'any Josep Irla, una commemoració que s'estén durant aquest 2026 i principis de 2027 i que vol posar en valor la figura i el llegat de l'expresident de la Generalitat. Irla, nascut a Sant Feliu de Guíxols l'any 1876, va ser el 124è president de la Generalitat de Catalunya.
1: Recuperem també un dels actes previs d'aquesta diada, en aquest cas Esplugues de Llobregat, amb la tradicional marxa de torxes per la independència de la passada nit. Escoltem a Roger Requesens, equip de coordinació de l'Assemblea d'Esplugues.
4: Pues és una marxa que es fa de nit, per això es fa amb torxes, òbviament per donar llum a la mobilització, i recorrem, doncs, fem un petit recorregut ja tradicional pel centre d'Esplugues, i acabem al parc 11 de setembre, on llegim un parlament, doncs cantem els segadors i després fem una petita copa de cava.
1: D'altra banda, institucions, partits i entitats continuen passant durant aquest matí i migdia i també durant la tarda pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió, Rafael Casanova. El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
5: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures. Una nació que sempre ha esdevingut un sol poble. I avui és més important que mai de reivindicar-ho.
0: Notícies en xarxa.
6: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: just trying to catch Drake.
1: It was good.
2: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
3: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
2: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
3: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
2: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
3: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
4: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o a la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la Veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

silenci entre dues notes que s'habituen l'una a l'altra malament. La mort vol fer-se dominant. L'interval obscur es concilien juntes, premint.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Firamúsic es donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pavordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat. Avui és festa.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda i bona diada, són les 5 i us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya i la tarda és moment per les manifestacions. Enguany torna a ser descentralitzada amb convocatòries a Girona, Amposta i Barcelona. La de la capital catalana arrencarà a les 17:14 amb dues columnes amb punts de partida diferents i que es trobaran a plaça Catalunya cap a 17:15. Anem en directe fins a la plaça de la Catedral. Allà hi tenim la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, molt bona tarda. Quin és l'ambient ara mateix?
2: Hola, bona tarda. Doncs un ambient festiu i tranquil. Som a Via Laietana, en plaça de la Catedral a Barcelona, on comença d'aquí 14 minuts una de les dues columnes de la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural. És la que simbolitza el futur, l'altra simbolitza el present i surt de Gran Via a Casanova. Totes dues confluiran a la plaça Catalunya. El lema d'enguany és "Qui soc, qui som", que apel·la d'una banda al compromís personal "Qui soc", més l'organització col·lectiva "Hi som" per aconseguir la independència de Catalunya. A hores d'ara, moltes samarretes grogues, moltes senyeres, moltes estelades, famílies, grups d'amics, ambient tranquil, reivindicatiu, però alegre i festiu, amb crits d'independència, òbviament. Hi ha molta gent d'aquí cap avall, a Via Laietana cap avall, un riu d'estelades, al mig del carrer hi ha un tractor, per exemple, presència policial, però tot molt tranquil, i esperar el compte enrere perquè comenci la manifestació a les 17:14 com més habitual. Aquesta manifestació és simultània, com dèieu, amb la de Girona i Amposta.
1: Gràcies, Mont. Bona tarda. D'altra banda, anem també fins a Amposta, on molta gent està concentrada des d'aproximadament les 4 per arrencar en ben poca estona també una manifestació, com dèiem, que comptarà amb dues columnes. Allà hi tenim el company de 21 Ràdio, el Joan Bericat. Joan, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, sí, estem aquí al centre d'Amposta, la capital del Montsià, on la manifestació avui, aquest 11 de setembre, és una mica diferent als altres anys. Hi ha dues columnes, una que arrencarà des del centre de Tortosa per tota l'Avinguda de la Ràpita i una altra que arrencarà des del Mercat i al mig se trobaran per tal de tallar el pont penjant d'Amposta. Ja des de les 4 que ha arrencat aquesta concentració i ara està començant a mobilitzar-se per tal de que a les 5:10, 5:15 es trobin i puguen acabar de passar una diada aquí al vell mig de la capital del Montsià per tal de reivindicar este 11 de setembre i sobretot la llengua catalana i tot el seu conjunt.
1: Gràcies, Joan, des d'Amposta. I una informació de darrera hora. Els 3 detinguts durant els aldarulls d'aquest dijous al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat aquest divendres. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

perquè busco els llocs on tu abans estaves. Si no t'hagués perdut, em voldries encara. I m'adono molt tard que ets la joia més rara.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Grogui Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La festa major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el ball dels Pabordes, la diana florejada, el ball del pijama, la bogeria i la sardana llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la festa major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda i bona diada. Són les 6 i us parla Adrià Tella. Les tres manifestacions organitzades per les entitats sobiranistes amb motiu de la diada a Barcelona, Girona i Amposta estan en marxa. Repeteix així el format descentralitzat de l'any passat, tot i que en lloc d'Amposta la mobilització va tenir lloc a Tortosa. Les de l'any passat van congregar 41.700 persones, segons les fonts oficials, més de 100.000, segons els organitzadors, pendents encara de les xifres d'enguany. El que fem és anar en directe fins a la manifestació que s'està donant a terme a la capital catalana. Allà hi tenim a la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bona tarda. On sou ara mateix i quin és l'ambient?
2: Bona tarda. Doncs mira, la columna que simbolitza el futur enfila per Via Laietana i la capçalera arriba ja a la plaça Urquinaona, per on comencen a girar cap a plaça Catalunya. Hi ha una filera de tractors conduïts per gent jove per fer veure que el futur de Catalunya passa per part per la pagesia i la terra. Hi ha una estelada gegant que ocupa tota la calçada de Via Laietana. Hi ha moltíssima, moltíssima gent. Crits contra Aliança Catalana i Vox, ambient festiu, reivindicatiu i tranquil.
1: Gràcies, bon bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Anem també fins a Girona, on la manifestació també ha arrencat fa menys d'una hora. Allà hi tenim el company de televisió de Girona, el Xavi Morlans. Xavi, bona tarda, com està anant?
3: Bona tarda, doncs sí, ara mateix aquí a la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional de Catalunya, aquí a Girona, una manifestació que podem dir que ha sortit amb un quart d'hora de retard. Per què? Doncs perquè estava planificada per sortir a les 17:14, és a dir, quan faltés un minut per un quart de sis, però finalment ha sortit a dos quarts de sis. Per què? Doncs podem dir per l'èxit que ha tingut. Ha arribat tanta afluència de gent que els organitzadors han hagut de modificar una mica la ruta planificada en el primer moment. Llavors, què està fent ara la manifestació? Ara ja es troba a l'avinguda de Jaume I, arribant pràcticament ja al Parc de la Devesa, que és on es faran els parlaments amb el concert final. Dit això, incidents molt pocs. Hi ha hagut una petita trifulca amb qui es deia que era un home que anava amb una samarreta de la selecció espanyola. Des d'aquí no ho hem pogut veure, però en general càntics reivindicatius, defensant la llengua catalana, i això sí, una manifestació totalment pacífica i reivindicant el que és l'independentisme aquí a Girona.
1: Més enllà de la diada, hem de lamentar la mort d'un motorista de 28 anys en un accident de trànsit a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els Mossos han rebut l'avís cap a 3:15 del migdia per causes que s'investiguen. Un turisme i la moto han xocat frontalment i a conseqüència de la topa del conductor de la moto ha perdut la vida. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, balla en versió impossible la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda i bona diada. Són les 7, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones han participat en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona a motiu de la diada d'avui, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. La mobilització de Barcelona ha tingut dues columnes, una amb inici a la Gran Via, amb el carrer Casanova, i l'altra des de la plaça de la Catedral. Totes dues han confluït a la plaça Catalunya. Les entitats també han convocat manifestacions a Girona i a Amposta. Precisament fins a les Terres de l'Ebre anem, on la mobilització ha començat també a 6:15 de la tarda. Allà hi tenim el company de 21 Ràdio, el Joan Bericat. Joan, bona tarda.
2: Bona tarda, ja estem aquí a Amposta, des del pont penjant, com us anunciàvem prèviament, on les dues columnes de manifestants aquí avui a la capital del Montsià s'han trobat per tal de celebrar i de reivindicar este 11 de setembre. Al moment àlgid de la concentració s'han omplert els carrers d'Amposta. Milers de persones han tornat a omplir els carrers de les Terres de l'Ebre per tal de reivindicar aquesta independència que des de l'ANC continuen reivindicant i que continuen catalogant com a èxit i com a pas de sortida per a continuar, per a tornar a arrencar aquesta lluita. Polítics d'arreu de les Terres de l'Ebre han recalcat que bé, aquestes terres són unes terres de reivindicació tant en el riu, tant en el transbassament, com en aquests moviments polítics que reivindiquen la nostra parla, el català, i també la manera de viure aquí baix a les Terres de l'Ebre. Dit això, ara ja comença a baixar l'afluència de gent, comença a desaparèixer aquestes milers de persones que hi havia en una diada que torna a reavivar una miqueta aquest moviment independentista que potser hi havia la sensació que anys atrás havia estat menguant.
1: D'altra banda, una vintena de furgons de la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra separava a les 6 de la tarda una concentració de Núcleo Nacional d'una altra de signe antifeixista a la plaça Verdaguer de Barcelona, al mig de l'Eixample. La manifestació antifeixista, molt més nombrosa, tallava l'avinguda Diagonal. La policia ha encapsulat els concentrats ultres a les confluències del carrer Mallorca amb Roger de Flor per evitar que els dos grups es poguessin trobar. Hi ha hagut algun moment de tensió entre els antifeixistes i els Mossos amb llançament d'objectes a la línia policial. En aquest segon grup s'han escoltat crides de No passaran o Barcelona serà la tomba del feixisme a l'hora que s'han exhibit estelades. D'altra banda, també informem que els tres detinguts durant els aldarulls d'aquest dijous al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat durant aquest mateix divendres. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones. Ens agrada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones han participat en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. La mobilització de la capital catalana ha tingut dues columnes, una amb inici a la Gran Via amb el carrer Casanova i l'altra des de la plaça de la Catedral. Totes dues han confluït a la plaça Catalunya. Les entitats també han convocat manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, s'han sumat a la manifestació de Girona. La mobilització ha començat a les 17:14, quan els Marrecs de Salt han aixecat dos pilars a la plaça Catalunya poc abans que arrenqués la marxa sobre 6:15. La manifestació ha acabat a la Copa, on han llegit el manifest. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi han participat uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Amb estelades i el ritme de la batucada, les dues columnes, la present i futur, han recorregut el centre de la capital del Montsià fins a l'N340, on han fluid i han marxat fins al pont penjant. Les entitats independentistes participants en la manifestació han reivindicat la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, ha fet una crida a tornar a muscular el moviment, mentre que el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha defensat mantenir la pressió de la societat civil i ha advertit que s'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític. Busquem ara la previsió del temps per aquestes últimes hores del dia i, sobretot, mirant ja al cap de setmana que arrenca demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
2: Bona tarda. La diada ha estat d'un temps tranquil, de fet encara ho està sent, amb una temperatura que ha pujat una mica més que la d'ahir, però sense una calor insuportable. Una jornada de meravella, de fet, per fer activitats al ras. Les immediates hores apareixeran alguns núvols al voltant del Montseny, també gran part de les comarques del prelitoral, cap al sud de Girona, al voltant, per exemple, de les Gavarres, i ja aquesta matinada i el dissabte, entre les comarques de Barcelona i el Camp de Tarragona, arribaran a aparèixer núvols una mica més potents, fins i tot amb algun ruixadet. No estarem parlant de grans quantitats d'aigua i, a més, sempre de caire molt local. Per exemple, el Penedès, el Camp de Tarragona, el Vallès, algun ruixadet. La temperatura, com la d'avui, i, per tant, al matí també despertarà força fresquet.
1: Gràcies, Lluís Mi. La darrera informació és que els tres detinguts durant els aldarulls d'aquest dijous al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat durant aquest mateix divendres. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o a la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la Veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Mira'm els ulls, que cap fosca no vens. Vinc d'un estiu

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones han participat en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. La mobilització de Barcelona ha tingut dues columnes, una amb inici a la Gran Via amb el carrer Casanova i l'altra des de la plaça de la Catedral. Totes dues han confluït a la plaça Catalunya. Les entitats també han convocat manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, s'han sumat a la manifestació de Girona. La mobilització ha començat a les 17:14, quan els marrecs de Salt han aixecat dos pilars a la plaça Catalunya pocs abans que arrenqués la marxa, a partir de 17:45. La manifestació ha acabat a la Copa, on han llegit el manifest. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi han participat unes 6.000 persones, mentre que els cossos policials ho rebaixen a les 1.600. Amb estelades i el ritme de la batucada, les dues columnes, la present i futur, han recorregut el centre de la capital del Montsià fins a la Nacional 340, on han confluït i han marxat fins al pont penjant. Les entitats independentistes participants en la manifestació han reivindicat la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, ha fet una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Fer una crida a tothom pel dia 12, pel dia 13, a engruixir l'independentisme, a engruixir l'independentisme social, cívic, a cadascú des del terreny que més còmode s'hi senti. El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
1: I des de fa una hora té lloc l'acte institucional central de la Diada per part de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya, que serveix com a tancament a una jornada plena d'actes i mobilitzacions. Enguany l'acte ha girat entorn de la commemoració dels 50 anys de la primera celebració oficial de l'11 de setembre després de la prohibició de la dictadura franquista. A més, també s'hi han recordat altres efemèrides, com el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu, la mort recent de l'escriptor Josep Vallverdú o el 150è aniversari del naixement del músic Pau Casals i de l'expresident Josep Irla. Les arts també són protagonistes de la nit, amb les actuacions de la ballarina Lorena Nogal, dels músics Joan Dausà, Sopa de Cabra o Andrea Motis, entre molts d'altres. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.
4: Ni els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues

tard. Ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa. I si encara et fa el cor la primavera.

no tenim trempera ni per acordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones han participat en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. La mobilització de Barcelona ha tingut dues columnes, una amb inici a la Gran Via amb el carrer Casanova i l'altra des de la plaça de la Catedral. Totes dues han confluït a la plaça Catalunya. Les entitats també han convocat manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal. Al voltant de 15.000, segons els organitzadors, s'han sumat a la manifestació de Girona. Aquesta ha començat a les 17:14, quan els marrecs de sala han aixecat dos pilars a la plaça Catalunya, poc abans que arrenqués la marxa a 17:45. La manifestació ha acabat a la Copa, on han llegit el manifest. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi han participat unes 6.000 persones, mentre que els cossos policials ho rebaixen a les 1.600. Amb estelades i al ritme de la batucada, les dues columnes, la present i futur, han recorregut el centre de la capital del Montsià fins l'N340, on han confluït i han marxat fins al pont penjant. Les entitats independentistes participants en la manifestació han reivindicat la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor de 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president d'Òmnium, Xavier Antic, ha defensat mantenir la pressió de la societat civil i ha advertit que s'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític.
2: Hem de dir, a més, que s'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític. Un conflicte que no està resolt i que no volem normalitzar. Després de 10 anys d'exili i de repressió, és evident que només resoldrem aquest conflicte amb l'exercici de l'autodeterminació. Tornar-ho a fer és això, i és la feina que ens ocupa. I a Òmnium, també, amb els companys que avui convoquem la mani, la farem. Moltes gràcies.
1: D'altra banda, l'acte central institucional de la Diada ha commemorat el Teatre Nacional de Catalunya aquest vespre, els 50 anys de la primera manifestació catalanista després del franquisme. Aquell esdeveniment es va celebrar a Sant Boi de Llobregat perquè les autoritats no van permetre que es fes a Barcelona. L'efemèride ha servit de base per construir el relat de l'acte amb un fil conductor que ha tingut com a objectiu fer valdre la força de la unitat d'acció perquè una societat abans, i aprofitant l'esdeveniment, també s'ha recordat altres efemèrides i personalitats destacades, com ara l'any Gaudí, la poetessa Clementina Arderiu, l'escriptor Josep Vallverdú o l'expresident Josep Irla, entre d'altres. D'altra banda, les desenes de persones que participaven a la concentració de Núcleo Nacional al centre de Barcelona han marxat de l'indret després que no hagin pogut arribar a la plaça Verdaguer. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: contrapuce.
1: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
2: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músic es donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o a la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músic es donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat. Avui és festa.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.